0: Ahora somos más selectivos respecto a lo que publicamos. Quizás por el hastío, quizás por las cámaras de eco, quizás por la presión estética y social, quizás por miedo a la huella digital, a que un tuit impulsivo reaparezca 10 años después o a que un vídeo o una fotografía circule fuera de contexto y tenga consecuencias laborales o profesionales. O quizás porque en una sociedad sobreexpuesta necesitamos tener el control sobre algo, aunque sea nuestra intimidad. Así que cada vez más personas se limitan simplemente a observar, a practicar el denominado posting zero. Cada vez hay más perfiles vacíos con apenas publicaciones y los creadores de contenido, influencers y recomendadores profesionales han inundado nuestras redes sociales de contenido cada vez más producido y menos espontáneo. Debimos tirar más fotos, sí, cuando Instagram era otra cosa. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Gracias, Maroja. Hasta mañana. Y con esto nos ponemos ya en las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional.
2: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts, 16 de juny. Són 7:45 del matí. Els casos judicials que envolten el PSOE esquitxen la política catalana. En una setmana marcada per la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i de la vista a Begoña Gómez davant la justícia, els grups parlamentaris pressionen el govern de Salvador Illa i els socialistes. Entre d'altres, Junts i el PP demanen un avançament electoral a nivell estatal i Esquerra més contundència davant les acusacions de corrupció. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a l'extrem nord. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un accident a la A2 a l'altura del Bruc en sentit Lleida. Talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. També tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem aquesta entrada des del Llobregat, on precisament també la A2 deixa retencions des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i la B23 des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També tenim retencions en sentit nord des del Prat i Gavà. Pel que fa a les altres carreteres principals, tenim retencions també en tot el nus de la Trinitat, destacant la C33 i la B20, concretament a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs hi ha afectacions també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Des del Vallès també tenim retencions d'entrada a Barcelona per la ronda de dalt pels túnels de Vallvidrera, per la C16 també al Vallès, amb retencions sobretot a la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà, en direcció de Tarragona, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Per cert que Rodalies recupera aquest dimarts el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interrompuda des del 20 de gener. Arran del temporal, el servei alternatiu per carretera funcionarà durant tot aquest dimarts i fins dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. En una setmana marcada per les cites judicials en els casos que envolten el PSOE, pendents que demà declari l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i a manca que el jutge Juan Carlos Peinador determini si pren mesures cautelars per a Begoña Gómez, tot plegat esquitxa l'actualitat política catalana. Al Parlament de Catalunya, les forces polítiques forcen moviment i pressionen Salvador Illa i, de retruc, el govern de l'Estat, Elena García.
6: Sí, Junts insisteix a Sánchez amb un avançament electoral. Esquerra li exigeix més contundència amb els casos de corrupció al PSOE. Rius i Alemany...
7: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra i estem davant d'un govern que ja no dona més de si.
8: És inadmissible perquè s'alimenten més els dubtes.
6: Que Junts també retreu, però ella...
7: S'està defensant a si mateix i està defensant el PSC.
6: Sota la lupa del jutge Pedraza, el finançament de la campanya d'Illa de fa 2 anys. El PSC es defensa, el PP vol a l'acció. Moret i Milian.
9: La honorabilitat del president Zapatero i del seu llegat polític és

0: Inqüestionable.
1: Desconvoquen eleccions perquè la decència torni a la Moncloa.
2: Mentre Soe i Sumar miren d'omplir la legislatura, ara impulsen despenalitzar les crítiques contra la corona, que es Baltoni Cortes.
3: Con esta reforma que empieza a andar ya, evitar que vuelva a suceder.
2: I ja afronta demà el control del Parlament. Amb els docents i els metges al carrer, la CUP l'assenyala a Moreno.
4: La responsabilitat política final del conflicte és del president.
2: El Parlament votarà si Illa ha de comparèixer per la presumpta corrupció socialista i si reclama eleccions immediates a Sánchez a iniciativa del PP.
5: D'altra banda, els expliquem que Catalunya rebrà gairebé 1.249 milions d'euros de l'Estat per finançar l'excés de dèficit de l'any 2025, uns diners que provenen del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, segons ha acordat aquest dilluns el govern espanyol. En total s'han repartit quasi 3.800 milions d'euros, dels quals se'n beneficiaran 5 comunitats autònomes. La segona més beneficiada és Catalunya. De cara al tercer trimestre del 2026, Catalunya serà l'autonomia que rebrà més diners, més de 3.200 milions del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. Unes xifres que coneixem quan el govern català posa en marxa el nou Pacte Nacional per a la Indústria, rubricat amb els agents socials i econòmics. Un pla de la Generalitat que contempla destinar prop de 5.000 milions al sector fins al 2030, Lorena Enns.
6: El govern perfila el nou full de ruta per transformar la indústria catalana. L'executiu pretén fer el sector més competitiu, sostenible i resilient. El nou pacte nacional contempla una bateria de fins a 200 mesures per incentivar el teixit industrial, per adaptar-lo als nous reptes tecnològics. Per dur-ho a terme, l'executiu invertirà 5.000 milions d'euros, tot amb l'objectiu de posicionar Catalunya al capdavant de l'economia nacional i europea. Salvador Illa, president de la Generalitat.
7: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya. Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
6: El port de Barcelona ha estat l'escenari des del qual agents econòmics i socials han exhibit el consens del pacte, un document fruit de l'acord també entre el govern i els grups parlamentaris.
5: El Departament de Drets Socials començarà a pagar les primeres prestacions per dependència d'aquí a dues setmanes. Es tracta de la prestació del PIA Express, com es va plantejar en el Pla Cura, que el govern va presentar el mes d'abril, Marga Esparza.
8: Durant la presentació de l'informe sobre dependència del CETIS, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que en dues setmanes el departament estarà preparat per concedir la prestació que inclou el PIA Express.
9: Les persones que vulguin tenir un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada, doncs amb aquest PIA Express, que li diem, podran tenir just després del grau aquesta primera prestació, que ja començaran a cobrar de manera àgil, i això doncs ja les començarem a donar en dues setmanes.
8: Martínez Bravo també ha dit que entre les millores introduïdes al departament amb la digitalització dels processos de sol·licitud del grau de dependència, han aconseguit passar del 6% dels casos digitalitzats al 80% en un any, el que redueix també els tràmits de tramitació en gairebé dues setmanes. Alhora ha recordat que cal continuar treballant en un sistema d'atenció integral, social i sanitari per aconseguir una atenció més personalitzada.
5: D'altra banda, també els expliquem que el personal mèdic i facultatiu de la xarxa pública catalana està cridat a una nova jornada de vaga demà amb concentracions davant les delegacions territorials convocades per metges de Catalunya. Aquest dilluns, qui ha sortit als carrers han estat els tècnics sanitaris dels principals hospitals de Catalunya que s'han concentrat per reclamar millores salarials a l'Eloi Sadurní.
10: Els professionals exigeixen complir amb la reclassificació que govern espanyol i sindicats van acordar l'any 2007 i que també ha estat reconeguda per llei i pel Tribunal Suprem. Alicia Hernández, de Comissions Obreres, i Ana López, d'UGT, s'han concentrat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
11: Que el Ministeri de Hacienda, al final, haga el presupuesto, que nosotros ya lo tenemos presupuestado, que son unos 450 millones de euros, que los ponga encima de la mesa para que los técnicos puedan por fin cobrar la retribución que les corresponde por su reclasificación profesional.
12: Que el govern es posi les piles i que mandi els diners perquè aquesta reclassificació pugui ser efectiva, que estem pendents de fa molt de temps.
10: Unes protestes que també han tingut lloc a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, a l'Arnau de Vilanova de Lleida i al Josep Trueta de Girona.
5: Encara de l'àmbit laboral, els treballadors en vaga de les biblioteques de Barcelona tornen a afrontar aquest dimarts una nova taula negociadora amb el Consorci de Biblioteques per desencallar el conflicte. Des dels sindicats, que formen el comitè d'empreses, queixen que l'Ajuntament i el Consorci van donar per tancades les negociacions fa gairebé dues setmanes sense atendre les seves reivindicacions i temen que no hi hagi una voluntat real d'arribar a un acord. La plantilla de les biblioteques barcelonines està en vaga indefinida diària des del 26 de maig per reclamar millores laborals, mentre que arreu de Catalunya la vaga és divendres i dissabte. Aquest dijous es reuniran amb els grups parlamentaris. Per cert, que ja està en marxa el dispositiu de l'Horta de Lleida per allotjar els temporers que venen a treballar la campanya de la fruita, amb 32 places per a aquells que ja disposen de contracte. L'oficina municipal única dedicada als temporers està detectant que enguany arriben menys persones sense papers. D'altra banda, la pujada de les temperatures ha encès les alertes al món agrícola. Els agents rurals extremen la vigilància en plena campanya de la sega a Lleida i destaquen la col·laboració dels pagesos en la prevenció i extinció d'incendis. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
0: Quasi un centenar de persones cada dia dedicades a això, entre el personal del Departament d'Agricultura i personal d'agents rurals, de vigilància aèria, tenim uns grups d'intervenció immediata estem molt fixats precisament en aquesta campanya i sobretot aquests dies en què les condicions pues, estan sent especialment extremes a tota la banda de Ponent.
5: Assegura que el 90% dels agricultors compleixen amb la normativa i els sistemes d'extinció. Doncs bé, els incendis d'aquest cap de setmana han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la revetlla de Sant Joan i incrementarà els efectius de bombers i altres cossos d'emergències per minimitzar els riscos d'una de les nits més esperades de l'any. Amb la campanya No petis la revetlla fa una crida a la prudència en una nit on la pirotècnia és la protagonista i posa el focus en els incendis forestals després, com dèiem, d'un cap de setmana amb quatre focs. La conselleria també demana responsabilitat i sentit comú a l'hora de manipular els petards. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
13: Ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció.
5: Repassem ara altres informacions en format breu. Àlex Eloi, bon dia.
14: Bon dia.
5: Els Mossos d'Esquadra han identificat l'home assassinat dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona a tocar d'una comissaria de la Policia Nacional.
14: Segons fonts de la investigació a Ràdio 4, es tracta d'un ciutadà dels Balcans presumptament vinculat al narcotràfic i a una organització criminal. A més, tenia ordres de detenció a diversos països europeus. L'home emprava múltiples identitats falses amb l'objectiu de dificultar el seu rastreig i protegir-se d'altres organitzacions criminals. La investigació continua sota secret de sumari i els Mossos continuen buscant l'autor dels fets.
5: Nous àudios filtrats per la defensa de Jonathan Andic busquen contrarrestar la hipòtesi de la premeditació en el cas de la mort del seu pare, el fundador de Mango.
14: El seu advocat manté que deixen clara la seva gran afectació després de la caiguda d'Isaac Andic al Collbató. Amb la jutgessa i els investigadors situant a Jonathan Andic com a sospitós de la mort del seu pare, la defensa insisteix que no va ser una posada en escena i considera els àudios una prova clau per a l'exculpació d'Andic, mentre que la jutgessa té en compte altres detalls, per exemple, que va trucar primer a la parella del fundador de Mango gairebé 5 minuts després de la caiguda i posteriorment a emergències. La instructora veu contradiccions en el relat dels fets que va fer primer el 112 i després els Mossos.
5: A la crònica esportiva parlem de futbol. Marco Corella fitxa pel Real Madrid. El defensa de l'Ella, fins ara jugador del Chelsea, queda vinculat al club madrileny durant les pròximes 6 temporades fins a final de juny de 2032. D'altra banda, el Girona ha fet efectiu el traspàs de John Solís al Birmingham City. El club anglès ha anunciat el fitxatge definitiu del migcampista colombià després d'exercir l'opció de compra inclosa en la seva cessió. El traspàs es farà l'1 de juliol i Solís signarà amb el Birmingham per 4 temporades. I en futbol Sala, els Blaugrana i el Pozo Murcia s'enfronten aquesta nit al Palau Blaugrana en el primer partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. I de la cultura parlem de llibres. La novel·la Manual de flotació de Jordi Marrón Martí és la guanyadora del 46è Premi BBVA Sant Joan, dotat amb 35.000 euros. Montse Soto.
15: El biòleg català i professor de secundària Jordi Marrón Martín s'ha fet amb el Premi Sant Joan amb una novel·la sobre el dol, carregada d'un humor irreverent, que narra la història d'un doble viatge, el d'una dona que va a Portugal a llançar les cendres de la seva mare i reconstrueix també el viatge iniciàtic que van fer plegades quan el seu pare les va abandonar.
16: Una dona que se li mor la mare i agafa les cendres i agafa el cotxe i se'n va a Portugal a reconstruir aquest viatge que havia fet amb ella 20 anys abans, l'estiu que el pare les va abandonar. No?
15: Una obra que s'allunya del dramatisme i que té tocs de novel·la negra i que, segons l'autor, s'ha preparat amb un mètode molt especial.
16: M'agrada molt llegir llibres dolents, perquè penso que dels llibres dolents també se n'aprèn, no? Se n'aprèn allò que potser que no has de... que no s'ha de fer, no?
15: Per la seva banda, amb qui ha de callar, l'autora de La Terra Alta, Laura Pallarès, ha teixit una història d'amor i identitat de gènere durant la Guerra Civil, com a antropòloga biomèdica treballant en la identificació genètica de víctimes de la Guerra Civil.
17: La Guerra Civil és un període que sempre m'ha interessat moltíssim, sobretot perquè penso que les conseqüències d'esta guerra ens afecten encara a dia d'avui.
15: Manual de flotació de Jordi Marrón sortirà editada al setembre, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català, mentre que Qui ha de callar, de Laura Pallarès, es publicarà a principis de 2027.
18: Doncs amb aquestes recomanacions literàries ens acomiadem. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. Passant uns segons de dos quarts de dues, el Ministeri d'Hisenda, que lidera Arcadi Espanya, pretén aprovar el nou model de finançament autonòmic abans de l'estiu. De fet, ja ha començat a agendar les reunions bilaterals amb les comunitats autònomes, que és el pas previ a la discussió multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera, però encara no hi ha data per a Catalunya. En aquest punt, la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, remarca que els reptes de país passen per aquest acord, pel que valoren positivament la voluntat perquè sigui efectiva en els pròxims mesos. Però davant el fet que Junts hagi registrat al Congrés una esmena a la moció del Partit Popular per reclamar eleccions generals, argumentant que la situació de l'executiu espanyol és d'extrema debilitat, Paneque també recorda que l'última paraula sobre posar punt i final a la legislatura espanyola la té el president Sánchez.
2: Valorem positivament i, per tant, des del govern de Catalunya el que volem és que, efectivament, doncs, aquestes polítiques es continuïn produint i que, per tant, s'esgoti la legislatura. Aquesta és l'opinió del govern, però, com dic, l'única persona que, en fi, té la potestat de convocar o no eleccions és el president Sánchez i ell ja es va referir a aquesta qüestió.
1: Paneque també ha remarcat que els interessos de Catalunya no es poden defensar amb un govern amb l'extrema dreta. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimarts 16 de juny, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Desequilibri per la migració a Catalunya.
3: El Col·legi d'Economistes de Catalunya demana una nova política migratòria amb criteris de selecció com la del Canadà o Austràlia, basada, per exemple, en un sistema de punts. Segons el Col·legi, és l'única via per eliminar el desequilibri entre l'alt nombre de migrants que hi ha a Catalunya, l'elevada taxa d'atur i la precarietat de molts col·lectius foranis. Ho explica el president de l'Economia Catalana de l'entitat, Josep Reiner.
4: El concepte planificació dels fluxos és un concepte perfectament legítim i seria convenient i necessari, doncs, que d'alguna forma es fessin explícits com es fan explícits en altres països.
1: Campanya contra els discursos d'odi.
3: El sindicat UGT ha posat en marxa una campanya contra els discursos d'odi, la desinformació i l'extrema dreta sota el lema «Qui guanya quan l'odi avança?». Ho fa en un context on asseguren molta gent de classe treballadora diu que votarà opcions d'extrema dreta com Aliança Catalana o Vox. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, diu que aquest vot no beneficia els treballadors ni els serveis públics.
5: Si aquest vot no és un vot de càstig inofensiu, sinó una amenaça directa als drets laborals, socials i democràtics.
1: Enquesta d'Arrels a les persones sense llar.
3: La Fundació Arrels comença avui un cicle de 3 dies on realitzarà entrevistes a persones sense sostre amb l'objectiu d'elaborar una radiografia d'aquest col·lectiu a Barcelona i conèixer les seves necessitats relacionades amb el lloc on viuen, la seva salut o situació laboral. L'Ignasi és un dels voluntaris.
6: I sentir-se persona si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important perquè ningú els hi fa cas normalment.
1: Hores extres encobertes.
3: És el que fan les treballadores encarregades de les cures domèstiques, segons Comissions Obreres. El sindicat denuncia la manca de reconeixement i garanties laborals en un sector altament feminitzat, amb molta presència de persones migrants i informalitat. Irene Galí, sociòloga de la Fundació Cipriano García.
7: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat. I aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina. Perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
1: I de la cultura parlarem de la fotògrafa Anna Turbau.
3: El Palau Robert de Barcelona reivindica la trajectòria d'aquesta pionera del fotoperiodisme català amb la primera exposició després de la seva mort l'any passat. Un centenar de fotografies que recorren la pobresa del Raval de la capital catalana, la Galícia rural o les mobilitzacions i lluites de la transició amb algunes fotografies inèdites.
1: Gràcies, Anna. Un moment ara també per la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara la L-702 està tallada a Artesa de Lleida en tots dos sentits per esfondraments. A l'A2 hi ha intensitat a Castellbisbal en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, precaució a l'autopista AP7 i a l'Antitud a Barora del Vallès en tots dos sentits. Intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit sud. La C-59 va carregada entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt, la B20 i retencions entre Sarrià i Collserola i Horta en sentit Besòs, intensitat entre el nus de la Trinitat i la via Júlia en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també ens interessem per la previsió del temps, a EMET, Noelia García.
9: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
0: Edició migdia. Anna Bañeres.
1: En menys de dos mesos, el 12 d'agost, arriba l'eclipse solar més llarg del segle. El dia es convertirà en nit, un fenomen però que no es tornarà a repetir en 157 anys. I precisament perquè no el tornarem a veure, ja es viu com a històric. De fet, fa mesos que Catalunya es prepara per viure'l, sobretot des del sud del territori. I és que si hi ha un esdeveniment capaç de competir en popularitat amb la visita del Papa i el Mundial de Futbol a l'estiu, aquest és l'eclipsi solar. El proper 12 d'agost, milers de nassos sostindran unes ulleres de protecció ultraviolada i milers d'ulls encararan la mirada al cel per observar com la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. Pau Alemany.
10: El recorregut de l'eclipsi situa Tarragona com la província ideal per poder observar-lo, tot i que també alguns punts de Barcelona i de Lleida es veurà de forma parcial. L'eclipsi total solar serà un esdeveniment únic per la seva raresa, ja que a Catalunya l'últim es va produir el 1905 i el proper serà l'any 2180. Això ho remarca l'astrònom i divulgador científic Joan Català, que dona les hores clau per gaudir de l'espectacle celestial.
11: A 19:35, a l'inici de la part parcial, que és quan el disc de la Lluna comença a mossegar el disc del Sol. A les 20:29, aproximadament, arriba la totalitat.
10: Els hotels i els restaurants de la zona ja es freguen les mans per rebre els milers de catalans que, encisats per aquesta singularitat, es desplaçaran fins a zones amb bona visibilitat. La Generalitat ha organitzat diverses activitats durant els pròxims dos mesos per engrandir l'impacte econòmic i social. Joan Català, però, preveu que l'interès encara serà més alt a mesura que s'acosti la data.
11: Crec que encara ha d'arribar l'allau i hem d'aprofitar aquest allau per explicar les dues coses. Què significa un eclipsi i per què és tan bonic i tan impactant i tan inoblidable el que ens passarà aquí, però sobretot també com mirar-lo de manera segura.
10: Queda per comprovar si aquesta allau és suficient per superar la visita del Papa o el Mundial de Futbol. La resposta, el proper 12 d'agost.
1: I en el marc d'aquestes activitats programades i en la recta final del curs escolar, una trentena de científiques s'estan encarregant de fer divulgació sobre aquest fenomen a les aules. Hem assistit a una de les xerrades a l'Institut Escola Maria Miret amb la nostra companya Laura Hurtado.
12: Vinga, va. Bon dia a tothom, nois, noies. Avui veieu que no venim soles. Tenim una convidada molt especial, és l'Ariadna. Ens farà un taller que té a veure amb el fenomen de l'eclipsi i ens eclipsarà ella amb totes les coses que ens ve a explicar sobre aquest esdeveniment.
13: Començarem fent una mica d'introducció i per això primer de tot us vull preguntar doncs, què em podeu dir del sistema solar. Què hi ha? Què hi tenim?
14: L'Ariadna Gómez del Pulgar és investigadora en computació quàntica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui s'ha marcat com a objectiu que els alumnes entenguin què és un eclipsi i per què és tan extraordinari.
13: És un fenomen molt estrany, no en veiem cap. Per la gent que sí que n'ha vist, sabem que és una cosa realment molt i molt i molt espectacular. Això que es faci de nit, de sobte de dia, surtin les estrelles, surtin els planetes, els animals també tenen una reacció molt curiosa. És molt rar, o sigui, no n'hi ha masses. En la història, o sigui, fa més de 120 anys de l'última crisi de sol total a Espanya. És realment un esdeveniment molt particular.
14: La Yolanda Manero, tutora i professora al centre, no va dubtar ni un segon a acollir-se al programa.
12: Forma part dels continguts de Geografia i Història de primer de l'ESO i vaig pensar que, pues, que seria bo de cara sobretot a tancar el curs amb un tema que ens vindrà molt a prop, no? I que els nanos van escoltant, van veient, però moltes vegades no tenen una informació de primera mà o no es treballa perquè no hi ha hores, perquè és final de curs.
14: Són molts els alumnes que esperen aquesta xerrada amb ganes perquè l'eclipsi els genera una gran expectació.
15: Els eclipsis m'interessen molt perquè només passen poques vegades i crec que aquesta vegada serà una oportunitat molt bona per aprofitar-la i poder-la veure tots.
12: Doncs la veritat que el tema dels eclipsis m'interessen perquè des de petit era un aficionat a l'astronomia i doncs m'ha atregut aquest tema i he estat investigant i tal.
14: Després de més d'una hora intercanviant dubtes i descobrint l'astronomia, preguntem als alumnes què han après.
16: Avui a classe ha vingut Ariana, una noia que ens ha explicat què era l'eclipsi, els tipus d'eclipsis que hi ha i maneres de poder veure els eclipsis amb molta precaució.
15: Que un eclipse és quan el sol i la lluna s'alineen perfectament en una època i llavors donen com una imatge al cel que és com que està de dia però la lluna es posa al mig, fa que tot es posi fosc.
17: Aniré a veure el meu poble que es diu Olva i està a Aragó. La meva família volia utilitzar unes ulleres de 3D perquè pensàvem que seria de protecció, però en realitat no. I tenim que comprar unes homologades.
12: Sí, potser s'ho explica a la meva família perquè també ho entenguin i si tinc sort, potser em portaran a veure l'eclipsi.
14: L'Ariadna també ha sortit molt satisfeta de la xerrada.
13: M'ha sorprès molt, positivament, perquè estaven molt atents, tota l'estona fent preguntes, estaven intentant també fer aportacions, dient, ah, doncs jo he escoltat això de l'eclipsi, jo sé això, altre de l'eclipsi. Els ha interessat molt, i no només de l'eclipsi, després els he explicat una mica més del que faig. Jo, de computació quàntica, també han estat molt atents, molt interessats. Aquestes activitats, quan jo estudiava, no existien i a mi m'hagués agradat que estiguessin perquè hauria sabut abans què és la investigació, que un investigador no és un alienígena, una persona estranya que està tot el dia ficada en el laboratori, sinó que són persones normals, que fem vida normal. Que els nens i els adolescents tinguin un referent, que vegin que hi ha gent que es dedica a això.
14: I abans de marxar ens dona alguns consells per poder gaudir al màxim d'aquest esdeveniment.
13: En quant a llocs per veure'l, diria que s'assegurin abans de tot que no tindran muntanyes, ni edificis, ni arbres que el puguin tapar, perquè serà un eclipsi que passarà molt a prop de l'horitzó, el sol estarà ja molt baix, de fet hi haurà llocs on hi acabarà, no perquè s'acabi l'eclipsi, sinó perquè es pondrà el sol. Per tant, que s'assegurin primer que tenen una bona visibilitat, sobretot també que estan a la franja de totalitat, si estan en un punt del país on no es pot veure, doncs, directament no el veuran. I també que portin sobretot ulleres homologades, és superimportant que tinguin la certificació ISO 123122 i la certificació de la Comunitat Europea. Sense això no és segur veure l'eclipse.
14: El projecte Eclipsades, impulsat pels departaments d'Educació i Recerca i Universitats, reuneix una trentena d'investigadores que porten l'eclipse a les aules de 6è de primària i 1er d'ESO.
0: Edició migdia.
1: I en el temps de cultura, els llibreters de Vell fa dies que estan alertant de sol·licituds massives de llibres antics o descatalogats des d'Estats Units que fan servir per alimentar parcialment la intel·ligència artificial i després distribueixen. Un fet que suposa una preocupant pèrdua de patrimoni bibliogràfic. Agnès Batlle.
18: Sí, llibres antics, d'ocasió descatalogats, dietaris, actes de congressos o manuals tècnics. Estranyes demandes que van fer aixecar les alertes que s'utilitzen per alimentar el monstre, tot destruint els exemplars físics, perquè per escanejar tallen el llom. Marçal Font, llibreter de Vell de Badalona, i Xavier Vinaixa, expert en IA, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
19: Estan comprant, de fet, fa dos dies encara compren, Això segueix passant.
20: Estem arribant a un punt que ja els experts estan dient el mur de dades, i ja han fet servir tota la informació pública digitalitzada que hi ha a l'abast per entrar i han arribat a un topall, ja no hi ha més dades. Nosaltres sempre pensàvem que el topall seria el silici, no? La capacitat de procés, i el topall estan siguent les dades. On hi ha dades a llibres vells?
18: Tot aquest coneixement s'integra de manera parcial o interpretada amb les dificultats que té amb el català i és patrimoni bibliogràfic que es perd.
19: Però perquè el que es vol és la totalitat del coneixement. Aleshores, hi ha una voluntat d'exhaustivitat en aquest deglutí de la intel·ligència artificial. Últimament ho comparo amb el monstre de les galetes. Nosaltres no som gens anti-intel·ligència artificial. Jo sóc un llibreter de Vell molt tequi. Però és que hem de tenir sobirania europea amb el nostre propi llegat. I és part d'exhaustivitat el tema.
18: L'onada que ve és grossa i estan advertint de la urgència de desenvolupar un model d'IA propi que preservi íntegrament aquest llegat abans no desaparegui o acabi manipulat.
19: Et saps abans d'un tsunami que hi ha un retrocés del mar? Jo estic veient el retrocés del mar. Els llibreters de Vell som la primera trinxera. Jo estic dient, escolta'm, hi ha un retrocés del mar i això no són les minves de gener. Això és una cosa més grossa.
1: I en el punt d'arribar gairebé 3:45 és el moment d'actualitzar tot el que fa referència als esports. Marga Lluc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Esports. La selecció espanyola de futbol, que passa per ser una de les favorites al títol mundial, no va començar bé aquest campionat, perquè on s'esperava una golejada va arribar un estrany empat a 0 contra la debutant Cap Verd, fent bo allò de que no hi ha enemic petit i que els partits s'han de jugar, cosa aplicable a altres sorprenents resultats en aquests primers dies de mundial. En parlem de seguida i de la resta de l'actualitat, on avui també especial atenció al futbol sala, amb l'inici de la final de Lliga entre el Barça i el Pozo Múrcia. A més, escoltarem, tindrem l'entrenador del Barceloneta que acaba de guanyar la Champions. Comencem. I el que dèiem a l'inici de la selecció espanyola al Mundial, amb un inesperat empat a 0 contra la debutant Cap Verd, mitigat, això sí, per l'empat també de l'altre partit del grup, Aràbia-Uruguai, també sorpresa. De moment passen coses rares aquest Mundial. Germà García, bona tarda.
21: Bona tarda, Marga. Sí, el que passa és que si ens hem de mirar què ha succeït amb altres mundials, doncs, per exemple, recordarem que quan Espanya va ser campiona del món a Sud-àfrica també va començar perdent contra Suïssa, contra tot pronòstic. I el cas és que, evidentment, com bé deies al començament, no hi ha enemic petit. Ho ha demostrat també Aràbia amb Uruguai, empatant a un, per cert, sense Ronald Araújo per problemes musculars. I en quant al partit jugat per Espanya, aquest empat a 0 contra Cap Verd es va disputar a Atlanta. 4 del Barça van ser titulars, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. Va jugar també Marco Corella, el flamant jugador ja del Real Madrid, com a lateral esquerre titular. I ja la represa, la segona part, van entrar Dani Olmo, que va tenir 10 minuts, Lamine Yamal, que en va tenir 20, i no van jugar altres catalans com David Raya, Marc Pubill, Eric García o Víctor Muñoz. Empat a 0, com et deia, amb un partit en el que, doncs, la veritat és que la selecció espanyola va demostrar que no està a to encara, que no li va faltar molt de ritme, pràcticament no arribava a la porteria contrària i quan arribava ho aturava tot el porter del conjunt de Cap Verd. És un resultat que tampoc és un, diguéssim, per estripar ja absolutament sí tot, perquè hi ha temps per poder-se recuperar, sense anar més lluny, el proper diumenge juga contra l'Aràbia Saudita i rebrà en l'últim partit d'aquest grup H contra l'Uruguai, que ja hem vist que tampoc és que estigui per llançar coets ni molt més. Ja dic que el proper partit serà el proper diumenge contra Aràbia Saudita, del mateix grup d'Espanya, evidentment està Aràbia i també Uruguai, i també es va disputar altres dos partits corresponents en aquest cas en el grup G, amb aquest resultat d'Iran 2, Nova Zelanda 2 i Bèlgica 1, Egipte 1. Per avui tenim partits corresponents als grups I i el grup J, de matinada.

0: Sí, gràcies, Germà, bona tarda.
1: Molt bé, fins ara.
0: Debutarà, efectivament, l'actual campiona argentina amb Leo Messi encara entre les seves files. Però tornem a la selecció espanyola perquè ningú s'esperava aquest empat i menys que no li marqués ni un gol a Cap Verd. Què en van dir els protagonistes, Fran Robert? Bona tarda.
2: Bona tarda. Tot i el joc bastant verd de la selecció espanyola, els futbolistes doncs van demanar mantenir el cap fred, com per exemple Mikel Oyarzabal. El davanter va batre un rècord negatiu ja que no va tocar cap pilota la primera mitja hora de joc i això no passava des del Mundial d'Anglaterra del 1966.
3: Con calma, igual que hasta ahora, creo que no ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio, creo que hemos estado prácticamente todo el partido ahí metidos en su área o muy cerca y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro que quizás otros días hemos estado más acertados, pero bueno, sin volvernos locos y ara a descansar i a mirar el siguiente.
2: Fa dos anys Espanya va aixecar l'Eurocopa Alemanya perquè tenia els dos millors extrems del continent, Lamine Yamal i Nico Williams. Ara bé, ahir es va notar que els hi falta rodatge per les lesions que han patit i el seleccionador Luis de la Fuente espera que vagin de menys a més.
4: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también. Y eso es el objetivo que tenemos que marcarnos ahora dentro de este corto plazo.
2: Cap Verd arribava al duel a la posició 67 del rànquing FIFA i amb un porter de 40 anys del Chaves de la segona divisió portuguesa. Doncs Bosinha va ser el millor amb 7 aturades de mèrit.
5: Trabajé toda la minha vida, la vida entera para este momento. Comencé a jugar futbol profesional en 2012, con 25 años. A emoção é porque meus avós que faleceram há alguns anos e eu sempre vivi com eles e gostaria que eles estivessem aqui.
2: En realitat es diu Josimar Díaz, sí. Però la samarreta s'hi posa Bosinha, que en portuguès significa àvia de manera afectuosa, per agrair-li que de nen el cuidés. Per cert, abans del partit tenia 50.000 seguidors a l'Instagram.
0: I ara?
2: I ja va camí dels 7 milions.
0: Déu-n'hi-do, és increïble això de les xarxes socials. I està molt bé l'altra cara del futbol, no? Aquest futbol, aquesta persona que ha treballat tota la vida i que recorda la iaia. Doncs, fantàstic. Gràcies.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. I mentre el món futbolístic està pendent del Mundial, els clubs planifiquen la pròxima temporada i preparant la pretemporada, que ja no queda gaire, un mes o una cosa així. En aquest sentit, l'Espanyol ha anunciat un amistós. Jaume Riera, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. El dia 21 de juliol a Palamós contra el Pau de la segona divisió francesa. Ja estaven confirmats uns altres 3 partits de preparació contra l'Olot el 18 de juliol, primer duel de la pretemporada al Municipal d'Olot, i a la gira anglesa els blanquiblaus hauran de jugar el 29 contra el Burnley, l'equip que comparteix propietat amb l'Espanyol, i posteriorment l'1 d'agost els de Manolo González se les hauran amb el Middlesbrough. L'Espanyol farà el tradicional estatge de preparació a Navata entre el 15 i el 22 de juliol i allà estan encabits els partits contra l'Olot i el Pau. Recordem que el Mundial, Marga, acaba el dia 19, però que el conjunt espanyolista només té un jugador en aquesta Copa del Món, Charles Pickel, que defensa els colors de la República Democràtica del Congo, i que seria una sorpresa molt gran si arribés lluny en aquesta Copa del Món. D'aquesta manera, la pretemporada de l'Espanyol va agafant forma. I pel que fa a l'equip femení, el club ha anunciat fa uns minuts la renovació de la portera Paula Cova, formada a la 21, seguirà l'Espanyol fins l'any 2027.
0: Doncs continua aquesta portera a l'Espanyol. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I el Girona, que també prepara la pretemporada, ha anunciat la marxa de John Solís. Girona, Josep Guardiola.
7: John Solís va arribar a Montilivi l'estiu del 2023 i després de 2 temporades i mitja sense excessiu protagonisme, el passat Nadal va marxar cedit al Birmingham, que ara ha fet efectiva la seva opció de compra i que, per tant, es queda el jugador colombià en propietat. Quan va arribar procedent del Nacional de Medellín, el Girona va pagar 6 milions d'euros per ell. Ara en recupera l'inversió perquè la Birmingham en paga 7. Per tant, operació tancada i un mal de cap menys per Quique Cárcel. El colombià se'n va després d'haver disputat 62 partits, la majoria com a suplent, i haver marcat un sol gol. I mentrestant, d'aquí a un mes pràcticament exacte arrencarà la pretemporada del Girona Futbol Club prevista per la 15 de juliol. En aquesta pretemporada els gironins tornaran a repetir la setmana de concentració a la Vall d'en Bas entre el 20 i el 25 de juliol, amb dos partits ja en cartera, un l'habitual davant de la Unió Esportiva Olot i l'altre davant de l'Alavés, que recordem-ho, és un dels equips que fa la seva pretemporada a Torremirona. Per tant, dos partits ja en l'agenda de preparació del nou

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en estos días de mucho calor, de cierta decepción futbolera por el estreno tibio ayer de España en el Mundial y en el que se sigue hablando de política y de tribunales. A la espera de la declaración esta tarde de la directora de la Guardia Civil en el Senado a cuenta del caso Leire, lo último es una iniciativa de Junts para que el Congreso muestre mediante votación la fotografía de los grupos que quieren elecciones anticipadas. Lo ha hecho metiendo una enmienda en una moción del PP que quiere que se debate y vote esta semana. Cámara Baja, Leticia Arenas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablan de casualidad, cuentan que no ha habido conversaciones previas entre PP y Junts, pero ambas formaciones de manera casi simultánea han presentado enmiendas casi idénticas pidiendo disolver las cámaras y convocar elecciones. Y cree Esther Muñoz que de salir lanzaría un mensaje nítido.
3: Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales, porque esta cámara le va a estar diciendo que lo que tiene que hacer es disolverla y convocar elecciones.
2: Aunque eso sí, el PP ha evitado comprometerse a presentar una moción de censura si la enmienda fuera aprobada. Junts reivindica la autoría.
4: Han estat incapaç de portar cap raó de...
2: Dice Cruxet que llevan tiempo pidiendo elecciones y que el gobierno no les ha dado motivos para alargar la legislatura. Los socios se enteraban casi sobre la marcha según iban llegando hoy a la Junta de Portavoces del Congreso. Merche Izpurua, Gabriel Rufián.
5: Todo lo que sea pedir elecciones creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos.
6: Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
2: La moción se debatirá probablemente mañana y se votará el próximo jueves. Todavía está en el aire si con o sin enmiendas. Fuentes de la mesa del Congreso confirman a Radio Nacional que se inclinarían más por inadmitirlas porque abordan una competencia exclusiva del presidente del gobierno.
0: Bueno, pues veremos. El gobierno, que se enteraba también de la iniciativa en el Consejo de Ministros, esto es lo que decía la portavoz del MassAid al respecto.
7: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Como digo, todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país y que trasciende, no solamente mira 2027, sino que trasciende de esta legislatura.
0: Sáenz, que aseguraba que además el gobierno mantiene la confianza en la directora general de la Guardia Civil y confía en que dé todas las aclaraciones y respuestas necesarias en la Comisión de Interior del Senado, donde el PP la ha citado dentro de 2 horas. El Partido Popular insistía esta mañana en pedir la dimisión de Mercedes González. Por cierto, esta mañana el juez Calama, que instruye la causa sobre el rescate a Plus Ultra y la pieza separada sobre las joyas de Zapatero, le ha negado al expresidente la posibilidad de declarar en su citación de mañana solo por lo relativo a la aerolínea y dejar lo concerniente a las joyas para más adelante. Dice el juez que no supone una merma real en el derecho de defensa del expresidente. A partir de inmediato les daremos más detalles. Y el poder mundial se concentra hoy en la ciudad francesa de Evian, reunión del G7 con presencia de Trump. Unanimidad en el respaldo a Ucrania, coinciden en presionar más a Rusia para llevarla a una negociación con más sanciones al petróleo. Sobre Irán, Trump dice que no está contento con el comportamiento de Netanyahu y que los iraníes no pueden tener acceso a la fabricación de armas nucleares. Enviado especial Antonio Delgado, saludos.
8: Buenas tardes. Trump ensalza en público su acuerdo con Irán y en público, pero sobre todo en privado, se muestra muy enfadado con Netanyahu por estar obstaculizando ese pacto. El presidente estadounidense ha llegado a sugerir que tiene que ser Siria, no Israel, la que intervenga en el Líbano para ocuparse del problema de Hezbollah.
9: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah.
8: Francamente, creo que lo harían mucho mejor, ha dicho. Aquí en el G7, Trump cambia de opinión también sobre Zelensky, en este caso a favor. Ya no le considera un perdedor, le ha felicitado ante el resto de líderes por los buenos resultados de Ucrania en el frente. Va a reunirse a solas con él durante la jornada y ha aceptado en la reunión que hay que redoblar la presión sobre Rusia.
0: Y esto sigue teniendo reflejo en los mercados con el petróleo a la baja y las bolsas en verde. La de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, nueva jornada de subidas en las bolsas europeas. El IBEX 35 incluso supera el nivel de los 19.100 puntos y si terminase en este nivel marcaría máximos históricos de nuevo a precio de cierre. El petróleo sigue relajándose, el Brent, el de referencia en el mercado europeo, alcanza su nivel más bajo desde principios de la guerra en Irán, desde inicios del mes de marzo. Tras las fuertes subidas de ayer en Wall Street, también de momento la bolsa estadounidense parece que apunta a una apertura en verde.
0: Aymar, Rosa Perarnau, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Sandra.
0: Empezando con una última hora, el juez que investiga a Elisa Mulia por presuntas calumnias contra Íñigo Errejón acaba de ordenar la detención de la actriz después de que ayer por tercera vez no se presentara ante el tribunal. Laura Herrero, buenas tardes.
11: Buenas tardes, sí, el juez Arturo Zamarriego ha dictado una orden de busca y captura vigente durante 5 años a Elisa Mulia. La actriz estaba citada ayer por tercera vez tras ausentarse las dos anteriores en los juzgados de Plaza Castilla para declarar en la causa en la que Íñigo Errejón la ha denunciado por calumnias, por decir que había comprado a los testigos que organizaron la fiesta en la que supuestamente se produjo la agresión sexual. El juez le advirtió que si no se presentaba ayer podría detenerla. Ella, Elisa Mulia, se excusó alegando que se encuentra fuera de España, en Emiratos Árabes trabajando. En un principio dijo que no declararía, luego propuso hacerlo por videoconferencia, pero el juez no lo aceptó. Y ahora el magistrado pide su detención para que vaya a declarar en los juzgados de Plaza Castilla.
0: Y más de tribunales, la Audiencia de Valencia, que ha condenado a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir, pide que se investigue si los policías que declararon en el juicio mintieron en favor del jugador. La sentencia recoge también la actuación negligente de esos agentes que fueron los primeros en atender a las víctimas. Valencia, Aurora Moncholi, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y las dos denunciantes no se sintieron protegidas por los 3 policías locales de Vetera, que como relataron incluso se reían junto a los futbolistas. Fueron los primeros en llegar, pero no aplicaron el protocolo de agresiones sexuales, tampoco alertaron a la Guardia Civil cuando una de las víctimas contó lo que había sucedido a una agente femenina de la patrulla. Durante el juicio, esta agente declaró que la joven le había explicado que las relaciones sexuales fueron consentidas y otro agente testificó haberlas escuchado hablar sobre eso. La Audiencia de Valencia ve un posible delito de falso testimonio en estas declaraciones que entran en flagrante contradicción, dice, con la versión de las víctimas y pide que se investigue su comportamiento, como explica el abogado penalista Juan Molpeceres.
13: Para que valoren en su caso si hay un delito de falso testimonio e incluso de falsedad en documento, puesto que el atestado policial mantiene la misma versión que luego los agentes sostienen en juicio.
12: Le correspondería a otro juzgado iniciar una investigación separada de los hechos.
0: También hay en Valencia, atentos a la investigación policial que trata de esclarecer por qué un joven de 24 años mató este lunes por la tarde al logopeda de su hijo. El hombre, que se entregó en una comisaría de Burjassot, explicó a los agentes que el logopeda habría abusado del niño. Se espera que pase mañana a disposición judicial. Estamos ahora en Pontevedra por una operación contra el tráfico de drogas. Hay al menos 15 detenidos. Uno de los presuntos narcos ha muerto por los disparos de la policía en la localidad de Cambados. Radio Nacional en Pontevedra. Marcela Martín Saracho.
14: El fallecido es un hombre de 31 años que murió en el hospital, a donde llegó con una herida de bala en un hombro. El disparo lo realizó un agente de la Policía Nacional en uno de los registros que desde primera hora realiza la UDICO en Cambados, Vilagarcía, Ribadumia y Vilanova de Arousa. La víctima se encontraba con su pareja, que aseguró en declaraciones a Televisión Española que no tenía armas en casa ni antecedentes policiales y nos daba su versión de lo ocurrido.
15: Tiraron la puerta abajo, del ruido que hizo la puerta lógicamente nos asustábamos porque estábamos en cama durmiendo, y él se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo.
14: Hay de momento 15 detenidos, pero la operación que lleva a un juzgado de Vila García continúa abierta y está bajo secreto de sumario.
0: Y algo más, Sanidad y las comunidades han pactado un protocolo común de vacunación para personas migrantes y solicitantes de asilo recién llegados a nuestro país. Se prioriza, por ejemplo, la triple vírica en un momento en el que los casos de sarampión se han disparado en todo el mundo. Y Luis Valles, buenas tardes.
16: Buenas tardes. También la poliomielitis, el tétanos y la difteria, con al menos una dosis inicial y pautas aceleradas cuando la estancia lo permita. Esta estrategia está dirigida a adolescentes y adultos llegados de manera irregular y que tienen mayor dificultad para acceder a los programas de vacunación. Precisamente esta vacunación deberá realizarse durante las 3 primeras semanas de estancia en España. Mónica García, ministra de Sanidad.
17: Esta estrategia es una oportunidad de prevención y de equidad. Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación.
16: En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda su derivación prioritaria al circuito ordinario de atención primaria. La estrategia aprobada por la Comisión de Salud Pública también identifica barreras administrativas, lingüísticas y culturales que puedan dificultar el acceso a la vacunación.
0: En los deportes, decepción tras ese empate a cero de España contra Cabo Verde en el debut de nuestra selección en el Mundial de Fútbol. Javier de Diego, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes. Sí, partido gris de los nuestros, que empezaron lentos y previsibles ante un equipo que salió a defenderse y que lo hizo perfecto. Menos mal que en el otro partido del grupo, Arabia Saudí y Uruguay, también empataron, así que todos nos lo vamos a jugar en los dos encuentros que quedan de esta fase. El primero ante Arabia Saudí, el próximo domingo nos vamos a Chattanooga, donde hoy volverá a entrenar a la selección española. Allí son ahora mismo las 8 y 10 de la mañana. Enviado especial Luis Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, va a entrenar la selección, lo va a hacer en 3 horas, a las 5 horas española, para intentar subir esa confianza del grupo que se ha quedado un poco frío después del estreno, aunque el mensaje que se quiere transmitir desde dentro es que hay que tener calma, que la selección va a ir a más y que sigue siendo la misma selección que ahora mismo posee una racha de 32 partidos seguidos sin perder. Lo apuntabas, el empate ante Arabia Saudí y Uruguay nos da una tregua, pero nos va a dejar con poco margen si queremos evitar rivales. Así que en 3 horas, como decimos, vamos a volver a ver entrenar a la selección, a ver con qué cara, con qué ánimo afrontan ese segundo partido.
0: Gracias, más ahí media. Ahora a nuestros centros territoriales.
20: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
21: Bona tarda. Amb el nou model de finançament en l'horitzó, la voluntat del govern espanyol és aprovar-lo l'estiu. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ja ha començat a fixar dates per a les reunions bilaterals amb les comunitats, que és el pas previ a la discussió multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera. Catalunya encara no té data, però l'executiu d'Illa valora molt positivament les passes seguides perquè permetrà posar en marxa molts dels reptes de país. Així ho ha valorat la consellera portaveu Sílvia Paneque, coincidint amb el dia que Junts ha registrat al Congrés una esmena a la moció del Partit Popular per reclamar eleccions generals. Una qüestió sobre la que ha recordat Paneque que la fi de la legislatura només està en mans del president Sánchez. Amb tot, també ha recordat que a Catalunya mai li ha anat bé quan l'executiu no té caràcter progressista.
22: Si mirem la història de Catalunya, a Catalunya no li ha anat mai bé quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'estar en llocs de poder, diguem-ho així.
21: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat d'en Martín Noia, en Santi García Control Central i l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo.
23: En aquests moments hem de dir que hi ha força mobilitat a la ronda del litoral, especialment en sentit Llobregat, en un tram des de Santa Coloma, de 9 quilòmetres, com dèiem, en sentit al Nus del Llobregat. També hi ha força mobilitat a la Ronda Dalt, en el mateix sentit. I pel que fa a altres vies afectades, hi hem de parlar d'un parell de quilòmetres, tant a la P7 a Badia, en sentit Martorell, com a Vilafranca, en sentit Tarragona. En el cas de la C-17, un matí que no hi ha manera que avanci, que és el retenció que millori, és a Parets, en sentit Barcelona, que s'ha produït un accident, i això fa que encara doncs pateixi retencions. Com sempre, demanar-vos cautela i que estigueu molt al cas de la situació viària.
21: I també la previsió del temps a EMET, Noelia García.
24: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
20: Edició migdia. Ana Bañeres.
21: En paral·lel a que el Ministeri d'Hisenda ja està fixant data per celebrar reunions bilaterals amb les comunitats autònomes abans de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera per enfilar el nou model de finançament autonòmic aquest estiu, Junts ha registrat al Congrés una esmena a la moció dels populars per reclamar eleccions generals, una qüestió que des del govern d'Illa no amoïna perquè reiteren que la decisió última de posar fi a la legislatura la té el president Sánchez. Si valoren positivament la voluntat del govern espanyol a segellar el que ha de permetre avançar en els reptes de país. Lorena, bona tarda.
25: Bona tarda. Sí, la Generalitat recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions li correspon al president del govern central, Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiu ha subratllat les bondats que té per Catalunya la continuïtat de la legislatura, especialment en matèria d'habitatge, i ha demanat a Junts fer-se responsable dels escenaris als quals es poden encaminar les seves decisions. És Sílvia Paneque.
22: Si algú pensa que defensar els interessos de Catalunya passa per la possibilitat d'un govern on hi pugui haver extrema dreta, per suposat que el govern no ho comparteix, i fins i tot m'atreveixo a dir que els catalans i catalanes crec que no seria una qüestió que poguessin veure ni entendre.
25: En una setmana en la qual el Parlament ha de votar també la compareixença d'Illa pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE, de retruc al PSC, Paneque ha apel·lat a la presumpció d'innocència de Zapatero a l'avançada de la seva declaració davant el jutge Calama. Sobre un dels següents objectius d'aquest govern per donar oxigen a la legislatura sobre la reforma del finançament autonòmic, Paneque ha assegurat que encara no hi ha data agendada amb el Ministeri d'Hisenda per iniciar les reunions bilaterals.
21: Doncs en clau parlamentària, Junts assegura que PSC i PSOE són el mateix, malgrat que Illa vulgui dissimular i exigeix que reti comptes al Parlament de la presumpta corrupció al PSOE. El PSOE, Sales, assenyala Esquerra i Comuns per protegir Illa i veu trobar el mur del tripartit.
1: Una compareixença que no s'ha produït perquè els socis del tripartit ho han impedit. Nosaltres, quan en Junta de Portaveus vam demanar l'alteració de l'ordre del dia perquè això es pogués fer efectiu, vam trobar, com sempre, el mur del tripartit, que en aquest cas protegia el president Salvador Illa de donar explicacions del PSOE, que malgrat vulga dissimular i vulga dir que són partits diferents, és obvi que PSOE i PSC són el mateix.
21: El Col·legi d'Economistes de Catalunya proposa establir criteris de selecció en la política migratòria semblant als que tenen països com el Canadà o Austràlia. Climent Sabater.
2: Catalunya és un dels territoris europeus amb més immigrants. Un de cada quatre residents ha nascut a l'estranger i aquest boom demogràfic genera desequilibri segons el document del Col·legi d'Economistes. La taxa d'atur dels foranis dobla la dels autòctons, els sous són més baixos, el 80% supera per poc el salari mínim i la meitat té estudis superiors a la seva feina. A la vegada, les empreses d'aquí no omplen les vacants. Cal ordenar aquests fluxos, segons els economistes, amb una nova política migratòria que estableixi criteris de selecció com a Canadà o Austràlia, que tenen un sistema de punts. Ho explica el president d'Economia Catalana de l'entitat, en Josep Reiner.
3: I són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes i ultramuntanes que estan corrent pel món. Que hi ha sistemes com Canadà o Austràlia que utilitzen sistemes de punts.
2: Els economistes també demanen que el nou finançament de Catalunya incorpori el cost que suposa l'alta taxa migratòria en serveis públics com la sanitat o l'educació.
21: Doncs en paral·lel, a Lleida avui s'ha celebrat el darrer ple de la legislatura sobre l'estat de la ciutat. Govern i oposició han confrontat models amb la seguretat de fons. En aquest sentit, l'alcalde Félix Larrosa ha anunciat que ha denunciat la portaveu de Vox davant la Fiscalia per una publicació a les xarxes socials en què es refereix als migrants com a engendres. Joana Cendra.
4: Fa uns dies, la portaveu de Vox a Lleida, Glòria Rico, va penjar un vídeo per denunciar una presumpta violació comesa a Lleida en què qualificava d'engendros els migrants.
5: Billete de vuelta a todos estos engendros que cumplan en sus lugares de origen.
4: Avui l'alcalde Félix Larrosa, durant el ple d'estat de la ciutat, ha anunciat que l'ha portat davant la Fiscalia per aquestes paraules. I els escoltem a tots dos.
6: L'he portat a la Fiscalia per les manifestacions que fa a través de les xarxes socials perquè prengui coneixement i decideixin des del punt de vista de la justícia si vostès mereix tenir l'acte de l'acte.
5: Seguiremos denunciando lo que pasa en Lleida, ya sea vía redes sociales, porque nosotros no contamos con los medios de comunicación regados con dineros públicos.
4: Ara la Fiscalia s'haurà de pronunciar si aquestes declaracions són o no constitutives de delicte.
21: Doncs amb la voluntat de fer front al discurs de l'extrema dreta, el sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya sota el lema «Qui guanya quan l'odi avança». El sindicat té clara la resposta. Les persones treballadores no hi guanyen res. Maria Huguet.
26: L'odi no millora la sanitat, ni apuja els salaris, ni abaixa el preu de l'habitatge. Tampoc defensa la igualtat o atura el canvi climàtic. Són algunes de les frases d'aquesta campanya que busca contraposar-se als discursos ultradreta que asseguren fan retrocedir els drets fonamentals. Camil Ros, secretari general del sindicat.
27: Volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, a àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
26: També se'n farà difusió a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més presència. UGT també ha posat en marxa un qüestionari interactiu, el Faixòmetre, que ens indica fins a quin punt podem identificar un discurs d'odi.
21: I Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació invisible de les treballadores de la llar internes i reclama una reforma urgent de la normativa. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Laura Hurtado.
7: El sindicat critica que el marc legal no reconeix totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis, ja que es consideren hores de presència i no de treball efectiu. Irene Galí és sociòloga a la Fundació Cipriano García.
8: La seva funció principal de la seva feina no és moure una persona que està al llit, no és anar a la compra, que també. La seva funció principal és la disponibilitat, i aquesta disponibilitat no està reconeguda en cap cas com a funció de la seva feina. Perquè si la reconeixes, aleshores ja el temps de presència trontolla, s'esquerda aquesta ficció.
7: A més, el sindicat alerta que no hi ha mecanismes que permetin assegurar que es compleixen les normatives, perquè el treball en domicilis privats dificulta les inspeccions laborals.
20: Edició migdia.
21: Durant 3 dies, la Fundació Arrels realitzarà enquestes a les persones que viuen al carrer a Barcelona. Són enquestes per conèixer de primera mà les seves condicions de vida i quines són les principals necessitats que tenen. Unes respostes que permetran plantejar a les administracions les mesures que caldria aplicar per millorar la situació de les més de 2.200 persones sense sostre. Marga Esparza.
9: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
10: Si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
9: És la manera de conèixer la realitat d'aquestes persones i mirar de trobar solucions, com explica el Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
11: Fer informes per poder demanar polítiques públiques que realment ajudin a posar fre a la problemàtica.
9: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El Giovanni va viure al carrer durant 6 anys i des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
12: Con un piso hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle, y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con 4 paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
9: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat.
21: I un total de 3.300 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, qui ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec. En aquest sentit, alertat sobre la cronificació de la situació residencial.
13: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir a alternatives residencials estables.
21: 2:22, el Consell de Ministres ha aprovat una inversió rècord per al manteniment de les carreteres. A Catalunya actuarà sobre 562 quilòmetres de la xarxa. Cristina Martín.
15: Més de 1.000 milions d'euros per a la conservació i l'explotació de les carreteres de l'Estat. D'aquests, uns 216 milions es quedaran a Catalunya, on s'actuarà l'AP7, la B30 i l'AP2. En els últims 7 anys, l'executiu ha invertit més de 10.500 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Óscar Puente, ministre de Transports.
28: Durante años ha existido un problema estructural en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado que ha llevado a tener desde 2011 un déficit acumulado de inversiones en conservación de 5.600 millones de euros. Este gobierno está afrontando, por tanto, y revirtiendo esa tendencia con un gran esfuerzo presupuestario.
15: Els contractes autoritzats aquest dimarts també volen promoure l'eficiència energètica i la reducció de les emissions a les carreteres.
21: Doncs també el Consell de Ministres ha aprovat una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Precisament avui se celebra una sessió informativa sobre el projecte i la convocatòria oficial es publicarà al juliol. Judit Huerta.
29: Europa vol crear 5 grans gigafactories i la proposta espanyola és ubicar-ne una a Móra la Nova. De moment, el govern espanyol ja ha dit que hi abocarà 719 milions d'euros que gestionarà la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. És un 48% de la participació. La resta ho aporten a parts iguals, en concret un 15,67%, les empreses Telefònica, ACS i el Banc Santander. Multivers, un 4%, i la Generalitat, a través de l'Incasol, un 1%. Al territori, recorden que en cas de tirar endavant seria l'empresa més important de la comarca i parlen d'un deute històric de reequilibri territorial que la Gigafactoria compensaria. Francesc Lluís Barbero és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
30: Penso que quan parlem de reequilibri territorial, una de les mancances que tenim habitualment a territoris que, com la Ribera, hem tingut grans empreses al nostre territori, és que mai hem tingut els centres de decisió i mai hem tingut les seus que, a més, paguen impostos, tenen un impacte també fiscal. als municipis que les acullen.
29: Però al territori també hi ha veus en contra. S'ha creat una plataforma que recorda que la gigafactoria consumiria 1,5 hectòmetres cúbics de l'Ebre, un riu que pateix molts episodis de sequera. I recorden també que la inversió total prevista de 5.000 milions d'euros donaria feina a 150 persones, una xifra que consideren molt baixa.
21: Barcelona incrementa en 100 els equipaments que aquest estiu poden actuar com a refugis climàtics per a la població, uns llocs on refugiar-se, seure i beure aigua de manera gratuïta. També s'incrementaran els refugis oberts durant el mes d'agost. Amb el pas dels anys, la temperatura mitjana a l'estiu a Barcelona va augmentant. També s'incrementen les onades i calor i la durada d'aquestes onades. Per evitar les morts provocades per la calor, sobretot en infants, persones grans i persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, l'Ajuntament incrementa els refugis climàtics en 100 punts més. Ja n'hi haurà 500 i assenyalarà de manera concreta els punts dels parcs on hi ha millor confort tèrmic. Amb tot, Marta Villanueva, regidora de Salut, insisteix en la necessitat de beure aigua.
0: Recomanem beure aigua de manera sovint, sense esperar tenir set. Quan apareix la set és que hi ha un indici de possible deshidratació i, per tant, en moments de calor cal beure aigua de manera continuada, l'ús d'ulleres de sol o de protecció solar, però també l'ús d'aquestes i d'aquests espais dels refugis climàtics.
21: I l'Ajuntament de Tarragona ha iniciat avui la temporada d'estiu a les 8 platges de la ciutat. El servei de socorrisme és el mateix. La Creu Roja disposa de 38 efectius i 18 torretes de vigilància en horari de 10 del matí a 8 del vespre fins al 14 de setembre. La principal novetat és el reforç del servei de neteja a càrrec de la nova empresa contractada. Hi haurà més freqüència de neteja a les cales, roques i al camí de ronda i també repassaran els aparcaments de terra propers a algunes platges. A més, el servei de retirada de pèl·lets, que s'activava un cop l'any, passarà a fer-ho en 6 ocasions. Sònia Ors, regidora de neteja.
1: És el primer des del canvi del nou contracte de neteja i aquest canvi ha permès augmentar la neteja de les platges, millorar la millora de les instal·lacions i major accessibilitat a totes les platges de la ciutat. Pel que fa al servei de neteja, pròpiament s'han incorporat alguns vehicles nous i augment de freqüències per tal de resoldre o millorar alguns aspectes.
21: I l'Ajuntament de Lloret de Mar assegura que la seguretat del municipi està garantida. El consistori diu que el reforç de Mossos cobreix la falta d'efectius de la policia local a causa d'un conflicte laboral. Joan Sisquella.
14: La baixa simultània de 38 agents al cap de setmana i la negativa de la plantilla a fer hores extra ha deixat la policia local pràcticament sense efectius. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, diu que compten amb el suport dels Mossos fins que s'aconsegueixi un acord per posar fi a les reivindicacions vinculades a la negociació del conveni col·lectiu del personal municipal. Lameles també ha explicat que confia que es podrà arribar a un pacte a la reunió de negociació convocada per aquest divendres, tot i que ja adverteix que algunes de les reclamacions econòmiques són inassumibles.
16: Només podem donar el que podem, el que la normativa ens limita per l'augment i l'estabilitat pressupostària i els límits que els serveis econòmics de la casa ens marquen per poder pujar els salaris o les condicions laborals de la plantilla.
14: Lameles ha lamentat, d'altra banda, que la policia local hagi de fer, diu, un sobreesforç durant la temporada d'estiu perquè la normativa impedeix dimensionar el cos per fer front a l'arribada massiva de visitants. Segons l'alcalde, caldrien uns 300 efectius i la plantilla té poc més d'un centenar d'agents.
21: I en el temps de cultura, el Palau Robert de Barcelona reivindica la fotògrafa Anna Turbau, pionera del fotoperiodisme català, amb la primera exposició que se li dedica després de la seva mort el 2025. A través d'un centenar d'imatges, algunes inèdites, la mostra ens descobreix l'obra i la personalitat d'una autora sensible i compromesa als detalls. Marta Orquín.
17: La fotografia era per Anna Turbau un acte de rebel·lia per mostrar la misèria i la marginació que el franquisme volia amagar. Va retratar la pobresa del Raval de Barcelona, la Galícia rural i les mobilitzacions i lluites de la transició, com el conflicte per la construcció de l'autopista de l'Atlàntic o la realitat de l'Hospital Psiquiàtric de Conxo, sempre dignificant amb respecte i empatia els seus protagonistes.
18: Soc el 50% de la fotografia, l'altre 50% és el personatge que s'ha obert en a mi.
17: L'exposició del Palau Robert ens convida a conèixer l'Anna Turbau, que va morir l'any passat als 75 anys a través de les seves paraules i de la seva mirada fotogràfica. A més dels seus treballs més reconeguts, exhibeix moltes imatges inèdites inèdites dels anys 60 i 70, de les internes de la presó de Batràs, de les comunitats gitanes de Ripollet, de la primera diada de Catalunya després del franquisme, de l'actuació de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona o un retrat de Doris Lessing abans del Nobel. Totes elles marcades per un fort compromís social i humà, com destaquen el seu fill, Dani Soler Turbau, i Adra Pallón, comissari de la mostra.
2: Ella sempre deia que la seva família havia patit molt el silenci i ella era una activista del silenci, és a dir, quan veia algú a qui no se li feia cas, ella estava allà fotografiant.
3: Jo sempre diu que grita con la càmera, és que la fotografia d'ella quasi és un grito.
17: Una militant de l'esperança que amb la seva càmera va trencar silencis i esquemes.
21: I avui acabem amb la veu de Víctor Manuel.

El cantautor arriba aquesta nit al Palau de la Música amb la gira del seu darrer disc, Solo a Soles Conmigo, amb cançons com aquesta. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció.

0: Espanyol han aprovat avui la creació de la societat mercantil que ha de tirar endavant la candidatura de Móra la Nova per tenir una gigafactoria. Una decisió que ha de prendre la Unió Europea i hi ha diversos candidats. La instal·lació ha d'ajudar petites i grans empreses a desenvolupar aplicacions avançades d'intel·ligència artificial. El projecte té defensors i detractors a les Terres de l'Ebre. Judit Huerta.
1: Al territori recorden que en cas de tirar endavant seria l'empresa més important de la comarca i parlen d'un deute històric de reequilibri territorial que la gigafactoria compensaria. Francesc Lluís Barbero és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
2: Quan parlem de reequilibri territorial, una de les mancances que tenim habitualment a territoris com la Ribera, hem tingut grans empreses i mai hem tingut les seus, que a més paguen impostos, tenen un impacte també fiscal.
1: Una plataforma ciutadana veu irrisori que una inversió de 5.000 milions d'euros doni feina a només, diuen, 150 persones. Aleix Carbó és de la plataforma.
3: A les Terres de l'Ebre tenim un gran problema de despoblament i que ara s'invertisquen 5.000 milions d'euros quan nosaltres calculem que es podrien generar uns 10.000 llocs de treball, ens sembla un insult cap a nosaltres com a persones i cap al nostre territori.
1: De moment, el govern espanyol ja ha dit que hi abocarà 719 milions d'euros que gestionarà la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica.
0: De les Terres de l'Ebre anem a Lleida, on el seu alcalde, Félix Larrosa, ha denunciat davant la Fiscalia la portaveu de Vox a la Paeria, que en un vídeo a les xarxes socials ha desqualificat i insultat els migrants. La demanda s'ha fet pública al ple sobre l'estat de la ciutat. Joana Cendra.
4: Fa uns dies, la portaveu de Vox a Lleida, Glòria Rico, va penjar un vídeo per denunciar una presumpta violació comesa a Lleida en què qualificava d'engendros els migrants.
5: Billete de vuelta a todos estos engendros que cumplan en sus lugares de origen.
4: Avui l'alcalde Félix Larrosa, durant el ple d'estat de la ciutat, ha anunciat que l'ha portat davant la Fiscalia per aquestes paraules. Els escoltem a tots dos.
6: Perquè prengui coneixement i decideixin des del punt de vista de la justícia si vostè es mereix tenir l'acta de l'acta.
5: Seguiremos denunciando lo que pasa en Lleida, ya sea vía redes sociales, porque nosotros no contamos con los medios de comunicación.
4: Ara la Fiscalia s'haurà de pronunciar si aquestes declaracions són o no constitutives de delicte.
0: Precisament per fer front a aquests discursos d'odi, el sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya en contra dels relats racistes i xenòfobs de l'extrema dreta, assegurant que l'odi no millora la sanitat ni abaixa el preu de l'habitatge o defensa la igualtat. Camil Ros és secretari general del sindicat.
7: Volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, a àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
0: Es farà difusió de la campanya a les empreses amb cartells al carrer i també a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més força. I Comissions Obreres de Catalunya denuncia que les treballadores de la llar internes pateixen una explotació invisible amb jornades en les quals poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores. Laura Hurtado.
8: El sindicat critica que el marc legal no reconeix com a treball efectiu totes les hores que les treballadores han d'estar disponibles als domicilis. Un fet que, diu, suposa una explotació invisible. Irene Galí, sociòloga a la Fundació Cipriano García.
9: Primer, perquè passa a l'interior de domicilis privats i ni tan sols la inspecció de treball pot entrar a veure el que està passant. Passa perquè és un col·lectiu majoritaríssimament feminitzat, que són dones i, a més, són dones migrants.
8: Comissions Obreres denuncia que la precarietat d'aquest sector evidencia la crisi del sistema de cures actual que segura és insostenible.
0: Per cert, que demà els metges i metgesses de Catalunya estan cridats a una nova jornada de vaga per exigir al Departament de Salut que negociï les millores laborals que reclamen des de l'octubre. L'accés a l'habitatge continua sent un dels grans reptes de Catalunya i més a la ciutat de Barcelona. Amb dades de l'Ajuntament, més de 3.300 persones viuen en allotjaments temporals d'urgència, és a dir, en pensions i hostals, i la majoria superen el mig any d'estada. La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec. En aquest sentit, ha alertat sobre la cronificació d'aquesta situació residencial.
10: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir a alternatives residencials estables.
0: Tot plegat coincideix en l'inici d'un cicle de 3 dies en què la Fundació Arrels realitzarà entrevistes a persones sense sostre amb l'objectiu d'elaborar una radiografia d'aquest col·lectiu a Barcelona i conèixer les seves necessitats relacionades amb el lloc on viuen, la salut o situació laboral. L'Ignasi és un dels voluntaris.
11: Sentir-se persona si pugui...

0: Poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
1: Les respostes haurien de servir a les administracions per millorar la situació de les 2.200 persones que viuen al carrer a la ciutat. I en esports, la final de la Lliga Nacional de Futbol a Sala arranca al Palau Blaugrana, Àlex Carazo.
2: En poc més d'una hora, a les 9 de la nit, el Palau viurà el primer partit de la final entre el Barça i el Pozo Murcia, els dos millors classificats a la Lliga regular. Oportunitat pel conjunt blaugrana d'aixecar un títol dos anys després i guanyar una Lliga que no aconsegueix des del 2023. Primer enfrontament d'aquesta eliminatòria, el millor de 5 en el Mundial de Futbol, torna aquesta matinada pel debut de la vigent campiona del món, Argentina, que s'enfronta a Algèria a les 3, abans França-Senegal a les 9 de la nit, Iraq-Noruega a les 12 i després a Àustria-Jordània a les 6 del matí. El Girona incorpora el segon fitxatge de la temporada, el migcampista de 21 anys, Ethan Rodríguez, i l'equip Gresini de MotoGP ha anunciat que Àlex Márquez viatjarà al Gran Premi de la República Txeca d'aquest cap de setmana, on participarà si rep l'aprovació definitiva per part dels metges dijous.
1: I avui acabem amb la música de Nacho Vegas. Comienza.

0: Perquè juntament amb Lia Kalik i Mi Porteto Ginestà són alguns dels artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Joan Rial, director artístic del Mercat de Música Viva de Vic, destaca la voluntat d'arriscar en la programació.
1: Volem intentar fer pensar, volem prioritzar el context de les actuacions, volem arriscar i sobretot volem projectar el risc, volem animar el risc.